0: En esclaustre.com.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
3: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris. Perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación. Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio.
2: En Hipermueble.
3: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'Anxoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadanxoroi.com.
4: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
5: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.
6: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
7: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
8: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Bartomeu.
9: ¿Qué pasa hoy en Menorca? RadioMenorca.com, tu web con toda la información y entretenimiento de Menorca. Entérate ahora en RadioMenorca.com.
10: La conversación.

0: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos, estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur, hazlo bien desde el principio.
1: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
2: Disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut, reserva ya tu mesa al 971 37 67 43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
0: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alaior. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alaior, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alaior. Visita alaior.com.
3: IHM contrata dirección de obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata dirección de obras.
4: 12:37.
5: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
4: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 20 d'agost amb Edu Zendan. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena SER.
4: Els restauradors del port de Ciutadella aixequen la veu i mostren la seva indignació davant els constants talls de llum que estan patint al llarg d'aquest estiu.
6: El passat dimarts es produïa un nou tall del subministrament elèctric, el tercer que es registra en aquest mes d'agost, en plena temporada turística. Els empresaris asseguren que el fet de quedar sense llum a ple servei del vespre amb els establiments plens provoca importants prejudicis econòmics i afecta directament el servei, la conservació dels productes i la imatge dels restauradors davant els seus clients. Així ho explicava el president de l'associació empresarial Menorca de Restauració, José Bosch.
7: Pràcticament devien tenir el restaurant ple i quasi tot pendent de servir, perquè era la primera remesa a les 9 del vespre. El vespre és perdut, avui en dia tot està informatitzat, fa falta que pugui recuperar tota la informació, és un caos total. I una altra cosa, que és el que fa que ha provocat que nosaltres, diguem, sortiguéssim amb aquest manifest, és que s'avaria va ser a les 9 i es van presentar els serveis, es van presentar a les 12 del vespre. El vespre està perdut.
6: Alguns empresaris dels restaurants més emblemàtics del port de Ciutadella expliquen que els talls els obliguen directament a tancar davant les protestes i fins i tot les amenaces o insults d'alguns clients que tenen les seves reserves fetes des de fa mesos. Lamenten també que aquest passat dimarts els operaris de la companyia elèctrica tardessin més de 3 hores en arribar a solucionar el problema. Des de Menorca Restauració reclama una resposta immediata davant la situació que consideren insostenible. L'entitat critica especialment que les actuacions previstes per millorar tot el subministrament elèctric no estiguin programades fins després de la temporada turística i demanen que no es tornin a produir talls en aquestes dues setmanes que queden de temporada. L'escoltaven de nou a José Bosch.
7: Que les instal·lacions que hi ha no s'adecuen a la demanda que hi ha. I quan hi ha aquesta certa demanda, pues, estan obsoletes i peten. Però per això jo crec que paguem el que paguem a un rebut de llum. Mira, els rebuts de llum de restauradors són esgarrifadors. i paguem 1.000 conceptes. Jo crec que el que paguem, les infraestructures haurien d'estar acorde amb la demanda que hi ha. Molts de restauradors mantenen contractats potències molt altes precisament per no tenir problemes per reguladors que te posen ells. Resulta que tu pagues tot l'any pel mes d'agost no tenir cap problema i resulta que el problema llavors ve d'escapar.
4: Les urbanitzacions de Calablanca, Sa Caleta i Sant Andrià es troben actualment sense aigua potable. L'Ajuntament de Ciutadella ha informat als antics abonats del servei d'aigües Calablanca d'una afectació temporal en la qualitat de l'aigua de la xarxa per advertir-los que de manera preventiva no han d'utilitzar l'aigua per beure ni tampoc per cuinar.
6: Els controls periòdics realitzats per l'Ajuntament han detectat concentracions de nitrats superiors als 50 mg per litre i en dos pous nivells de tricloroetè per damunt del límit establert, que és de 10, d'acord amb els criteris sanitaris fixats al Reial Decret 3/2023, mentre es mantinguin aquests valors, l'aigua ha de ser considerada no apta per al consum humà. La restricció afecta exclusivament els abonats procedents de l'antic servei d'aigües Calablanca. Quan anem a les urbanitzacions de Calablanca, Sa Caleta i Sant Andrià, l'aigua, això sí, es pot continuar utilitzant per altres usos domèstics, com rentar aliments, la higiene personal, rentar roba o també netejar estris de cuina.
4: El Partit Popular de Menorca denuncia que la proposta de nou model de finançament autonòmic del govern d'en Pedro Sánchez torna a donar l'esquena a les Balears i no respon a les necessitats de les illes. Els populars basen les seves crítiques en l'estudi elaborat per l'economista Ángel de la Fuente per a FEDEA.
6: El diputat del Partit Popular, Joan Mesquida, critica especialment que la insularitat perdi pes en la fórmula de la població ajustada, passant del 0,6 al 0,5%. Segons Mesquida, aquesta reducció es produeix malgrat els costos afegits que comporta la insularitat i el fort creixement de la població registrat a Balears, que incrementa la pressió sobre els serveis com la sanitat, l'educació o els serveis socials. L'escoltem.
8: A Balears, en 8 anys, hem augmentat en 80.000 persones i, per tant, tenim més pressió sanitària, educativa i de serveis socials, lògicament. Tot i això, continuam estant pitjor finançats. Més dades. A Balears són la segona comunitat que més aporta a les arques públiques per càpita. I, en canvi, quedam en 11a posició amb els recursos públics rebuts. I, davant d'això, el PSOE de Menorca ha de dir clarament que defensa si és model del senyor Sánchez o una millor financiació per Menorca. Com sempre deim, no demanem privilegis ni ser més que ningú, però tampoc volen ser menys.
6: El PP també reclama que es tinguin en compte la població flotant i una major autonomia fiscal. Mesquida recorda que Balears és la segona comunitat que més aporta per habitants, però ocupa l'onzena posició en recursos en rebuts. Davant d'aquesta situació, els diputats reclamen al PSOE que es posicioni i defensi un sistema de finançament que tingui en compte la necessitat i les realitats de la nostra illa. Mesquida assegura que Menorca necessita un finançament just i suficient i adverteix que viure en illa té un cost afegit que l'Estat ha de reconèixer i compensar.
4: Sant Lluís s'ha situat aquest estiu com a la destinació turística amb els allotjaments turístics més cars d'Espanya, segons l'índex de preus elaborat per a la plataforma Olidu, dades de les cerques realitzades pels viatgers per als mesos de juliol i agost d'aquest any.
6: El municipi menorquí encapçala el rànquing estatal amb un preu mitjà de 604 euros per vespre davant d'altres destinacions de les Balears com Santa Eulària de Riu, Eivissa amb 559 o Eivissa, ciutat amb 489. L'estudi situa Sant Lluís com un dels principals pols d'atracció turística durant la temporada gràcies a l'oferta d'urbanitzacions com Benimeca, Puntaprima, Volca, el fa que concentren gran part dels allotjaments de l'illa. La xifra registrada supera àmpliament els preus dels principals destins espanyols amb més demanda. El rànquing de popularitat està encapçalat per Conil de la Frontera amb un preu mitjà de 212 euros al vespre, seguit de Cádiz amb 231, mentre que Formentera és l'altra única destinació balear que apareix entre les més cercades amb 427 euros per vespre. Des de Holidoo s'analitzen les cerques d'allotjaments per estades compreses entre el 4 de juliol i el 30 d'agost, si es calcula el preu mitjà per nit i allotjament.
4: La Policia Nacional de la Comissaria de Meaux ha esclarit diverses denúncies relacionades amb estafes comeses mitjançant el mètode del fals gestor bancari, una modalitat en què els delinqüents es fan passar per empleats d'entitats financeres.
6: La primera denúncia la va detectar el grup de delictes tecnològics el passat mes de març, quan un jove va ser víctima d'una estafa de gairebé 1.000 euros a través de missatges SMS on ens alertava de suposats moviments al seu compte bancari. El mes de maig, una dona de 69 anys va rebre també una telefonada on l'advertien de diversos intents d'accedir suposadament al seu compte, seguint les indicacions dels estafadors, aquesta dona va arribar a fer una transferència també de 1.000 euros. En aquest cas, l'entitat bancària va detectar el frau i va aconseguir cancel·lar la resta d'operacions. Un altre cas va afectar una dona també de 87 anys que, mitjançant un engany, va fer dues transferències per un total de 3.000 euros. El procediment utilitzat sempre és similar en tots els casos. Els ciberdelinqüents suplanten la identitat de treballadors de bancs i contacten amb les víctimes amb missatges o telefonades on adverteixen de suposats accessos sospitosos o càrrecs indeguts. A partir d'aquí, intenten generar confiança per aconseguir que les víctimes facilitin claus d'accés, dades personals i codis de seguretat. Per fer més accessible l'engany, els estafadors utilitzen un llenguatge professional, nombres de telèfon que aparenten ser legítims i dades personals obtingudes prèviament a través d'altres víctimes. La policia recorda la importància de no facilitar mai claus, ni codis de seguretat, ni dades bancàries per telèfon o SMS i de contactar directament amb l'entitat financera a través dels seus canals oficials davant de qualsevol avís o qualsevol situació que pugui resultar sospitosa.
4: I en esports?
6: En esports tenim bones notícies perquè Sara Franceschi i Sílvia Mercè han sumat un nou títol internacional al seu palmarès després de proclamar-se campiones d'Europa de snipe a Tønsberg, a Noruega. La parella del Club Marítim de Mahó ha dominat de principi a fi la competició, on han participat 18 embarcacions de 7 països, aconseguint una victòria en cada una de les 6 proves disputades, un resultat incontestable que els ha permès superar en claretat la parella noruega Milson Christoffersen, que han estat segones en 33 punts. Tot i el domini de la competició, no ha estat un campionat senzill, com pot semblar aquest ple de victòries. En diverses mànigues la parella menorquina ha hagut de remuntar i mostrar la seva millor versió per imposar-se i mantenir el lideratge. El títol suposa un nou èxit per Franceschi, que aquest mateix any ja es va proclamar campiona d'Espanya amb Sílvia Mercè. La regatista del Club Marítim de Mahó també compta el seu palmarès amb els títols de campiona d'Europa i del món màster aconseguits amb Damià Borràs els anys 2026 i 2023, respectivament. L'activitat de la flota del Club Marítim de Mahó continua ara amb el campionat d'Europa masculí màster, on també hi ha 5 embarcacions del propi club. La flota del Marítim afronta aquesta cita com a part de la preparació per al gran objectiu de la temporada, que és el campionat del món de snipe, que celebrarà a Mahó entre els propers dies 19 i 26 de setembre.
4: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
9: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
10: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
11: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
12: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
13: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
14: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó. Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.
15: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mahó y Ciutadella. Hobbymar, desde 1976, alargando tus veranos.
16: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
17: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
4: 10 minuts i arribarem a la una del migdia. Estem reient aquests dies molt entorn al tema de l'aigua. I Menorca, sent un territori limitat, evidentment el tema ens ha d'interessar, sinó a més preocupar. Hem volgut avui fixar la nostra atenció en una de les reserves naturals d'aigua més importants, la de Salbufera d'Esgrau. Anem al Parc Natural, també per recebre no únicament el que és, un poc el seu estat, sinó també el com està visquent o patint aquests canvis d'un estiu com el que estem passant. I davant d'aquest estiu, particularment o especialment calorós, hem volgut mirar també de saber de quina manera està afectant el que és el cor de la Reserva de la Biosfera. Ens referim al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Anem a xerrar a continuació amb el seu director, David Martínez. Bon dia.
18: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
4: Gràcies per acompanyar-nos. Com està Salbufera a nivell hídric després de veure com hem tingut fins al moment aquest estiu tan rigorós?
18: Pues la veritat és que com sol ser habitual en aquesta època s'està reduint el que és la quantitat d'aigua que hi ha a la llacuna. Hi ha una reducció a uns nivells aproximadament ara mateix està sobre els 45 centímetres per davall de el que és el nivell de la mar, que és una situació que és la normal en aquesta època. No hi ha hagut pluges des de fa molt de temps, per tant, el que és l'aigua acumulada se va reduint, i el que sí que intentem és mantenir uns nivells adequats, sobretot per una cosa que és el que les aus puguin reproduir-se a l'època de maig-juny, abril. En aquella època intentem que els nivells de la llacuna i de la bufera siguin correctes perquè no hi hagi problemes a l'hora de la nidificació d'aus a la bufera.
4: I això significa que heu d'estar constantment un poc vigilant al que són aquests nivells. Nivells que sempre van entre l'aigua que hi ha dins, pròpiament de la bassa de Salbufera i l'aigua del mar, i jugant un poc, entenc, amb el tema de les encluses, no?
18: Sí, és una gestió que és habitual pel personal del parc. El que fem és controlar que aquests nivells estiguin en una situació correcta o adequada, i hi ha un seguiment diari d'aquests nivells. I quan trobem que és possible, sí que és important, que ja ho hem fet en aquesta situació, és que mantenir oberta la gola perquè pugui entrar o sortir aigua, que hi hagi una connectivitat amb la mar de l'atmosfera. Això és molt important, mantenir aquesta connectivitat, i en funció de si hi ha un augment o una disminució del nivell de la mar, sí que pot passar que pugui entrar un poc d'aigua de la mar i mantenir un poc el nivell de l'albufera. I quan trobem que és necessari que hi hagi un nivell de l'albufera un poc més alt, sí que obrim comportes. En aquest cas, el que passaria és que entraria aigua de la mar. No ens interessa perquè això implica que augmentaria la concentració de sal dins de l'albufera, però és una de les situacions que tampoc seria un problema ara mateix.
4: Una qüestió que, com sabem i notem, és el tema de com s'està escalfant la temperatura de l'aigua del mar. També s'està escalfant de manera pronunciada l'aigua de la Salbufera?
18: Sí, mira, justament ara que tenim una boia que s'està enviant dades diàries i cada dues hores i de manera contínua, sí que hem constatat que aquest augment de la temperatura ha estat progressiva durant tot l'estiu. I sí, la veritat, trobem que sí que està augmentat, igual que passa en la mar, també passa en l'albufera, que les temperatures tan altes que estan darrerament, pues, també està afectant l'albufera, per tant, estem en unes temperatures d'albufera més altes que anteriorment.
4: I això, de quina

0: te dure, si havies algun problema, pues ja aplicar les mesures adequades, que en aquest cas seria intentar que hi hagi una renovació d'aigua, en aquest cas de la mar, per poder mantenir una temperatura més adequada.
1: No sé si els registres, quan comentava que succeeix el mateix que la mar, xerrem de que les temperatures dins l'albufera també són equiparables a les que hi ha a l'aigua costera, o són diferents?
0: Clar, jo no tinc dades per comparar, però tenim en compte que la llacuna de l'albufera està tancada, perquè quan no hi ha connectivitat amb l'aigua de mar no se renova, pot fins i tot tenir temperatures més elevades que a la mar o a la costa. Per tant, no és equiparable, i en el sentit que poden ser fins i tot més altes i més elevades que es troben en la mar, ja que és una llacuna que està tancada.
1: En aquest estiu hem vist coses al transcurs, per exemple, d'Europa, no? Que ens han cridat molt l'atenció, el nivell de molts de rius que particularment baixos. Bueno, sabem un poc l'estiu que hem tingut. Però bueno, també sabem que és possible, si no probable, que en aquests propers dies hi hagi canvis de temps que vinguin, a més de manera amb aigües o pluges torrencials, no? Que és el que sol passar sempre cap a finals de l'estiu. En aquests moments, quan passa això, diguem, tot el que és l'entorn de l'Albufera canvia molt, es transforma amb el tema de l'arribada de les primeres pluges?
0: Bueno, quan són primeres pluges no afecta tant, perquè el que sol passar és que primer s'han de... Lo que és el voltant de l'Albufera, clar, està molt sec i va absorbint aquesta aigua que va arribant en forma de pluja, i quan el terreny ja està saturat d'aigua, ja aquesta aigua ja sí que ja és més fàcil que arribi a l'Albufera. Per tant, les primeres pluges no solen mostrar canvis significatius, i al cap del temps, sí, aquestes pluges torrencials, o una pluja torrencial molt, molt, molt forta, que en un ruixat molt, molt gran, que pot arribar de manera sobtada, pues sí que, bueno, trobaríem pues que el nivell de la bufera pues s'arribaria a uns nivells, pues bueno, pujaria un poc el nivell de la bufera, però tampoc se sol notar molt aquestes primeres pluges, que sí que si són constants i està plovent durant dies, fins i tot setmanes, sí que pot arribar un moment que ja es troben un pic d'aigua i van arribant a l'albufera, i sí que trobaríem pues, que el nivell de l'albufera pujaria. Però vamos, que no seria un problema, i fins i tot seria seria molt positiu que arribara aquesta pluja torrencial a l'albufera.
1: Doncs esperarem a veure si arriben aquestes pluges. De moment estem estirant encara un estiu calorós que difícilment aconsegueix refrescar a hores d'ara. Els termòmetres no seran sempre així. Hem volgut mirar d'apropar-nos en el cor de la Reserva de la Biosfera, el Parc Natural de l'Albufera del Grau, i hem xerrat amb el seu director, David Martínez. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia i bon estiu.
2: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de la única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971-35-11-15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971-48-15-00. La primera visita informativa és gratuïta.
3: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
4: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar, és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Bartomeu.
5: És la 1:00 PM, són les 12 en Canàries. El presidente de Ceuta acaba de valorar el traslado de los migrantes

0: de la playa del Trampolín a los dos emplazamientos que se han habilitado por parte del gobierno. Juan Jesús Vivas pide que se refuercen las medidas para evitar que un episodio como el ocurrido a finales de julio se vuelva a repetir.
1: Todo aquello que se haga para atender la emergencia humanitaria a la ciudad de Ceuta, a los ceutíes, nos parece bien. Pero también debo decir que está bien que se atienda las situaciones de emergencia que se viven por las personas que llegaron, pero que no nos olvidemos, los ceutíes tienen derecho a recuperar su normalidad y que todo el interés que se ponga en tratar de atender estas cuestiones de emergencia humanitaria, nos gustaría que también se pusiera, y no se está poniendo, en que Ceuta vuelva a la normalidad.
0: En Ceuta está hoy el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que de hecho está compareciendo con el propio Vivas. El vicepresidente de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, ha rechazado la acogida de cualquier menor migrante que llegue procedente de Ceuta. Dice que deberían volver a sus países de origen. Bueno, pues han preguntado a Moreno por estas palabras y el presidente andaluz no ha sido nada claro. Asegura que todas aquellas personas que llegaron a la ciudad autónoma deberían volver al punto de origen. Todas, sin referirse si son menores o mayores de edad, evitando así respaldar las palabras de su número dos en el gobierno.
2: Yo lo que apelo a que el gobierno, dentro de sus capacidades que las tiene, pues que ponga todos los recursos, toda la atención y todo el interés para que en el plazo más breve, y cuando digo más breve es que tiene que ser lo más breve posible, todas esas personas vuelvan al punto de origen.
0: El PP reitera, mientras, que desconocían la existencia del plan para atraer a la península a medio millar de menores migrantes desde Ceuta, un plan que les adelantamos ayer en la SER. No lo sabían ni las comunidades autónomas gobernadas por los populares, que son la mayoría, ni tampoco la dirección del partido, Adriana Jordán.
3: El Partido Popular insiste en que ni Ceuta ni la formación sabían nada de ese plan de acogida de las niñas. Carmen Fúnez, vicesecretaria popular, califica la medida de insuficiente y señala el agravio comparativo con otras menores que se quedan en la ciudad autónoma.
4: En absoluto, y además le digo más, es decir, es que ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro, ¿qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y por lo tanto es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto.
3: En privado el PP se sacude la responsabilidad, apuntan a que Infancia lleva una estrategia propia, independiente, que no comparten en el resto del gobierno.
0: El ministro de Hacienda, mientras, Arcadi España, ha defendido la legalidad de este plan, critica que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiese la expulsión de estos menores a Marruecos. Dice España que si la única propuesta del PP es cometer una ilegalidad, que ese no es el camino.
5: Hay una propuesta que es la solución a todos los problemas, que es que todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente también los niños. Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben.
0: 6 hospitales españoles han participado en la fase 3 del ensayo internacional que llevan a cabo las farmacéuticas Moderna y Merck para probar una vacuna personalizada contra el melanoma. Es un gran avance científico que ha hecho dispararse en bolsa a ambas compañías a la espera de explicar el contenido al completo de este estudio. Málaga, Ignacio San Martín.
6: Una vacuna personalizada contra el melanoma en un estudio que estas farmacéuticas llevan a cabo en 165 centros de 26 países con cerca de 1.300 pacientes. Los hospitales españoles que participan son el Clínic y el Valdebrón de Barcelona, el Ramón y Cajal y Quirón Salud de Madrid, el Clínico de Valencia y el Hospital Regional de Málaga. Entre todos han evaluado a 71 pacientes, de los que 48 han sido incluidos en el estudio de la vacuna. Pacientes con melanomas a los que ya se les ha extirpado el tumor, pero que mantienen un alto riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Además, este ensayo es continuación de uno anterior en el que el 79% de los pacientes tratados con la nueva vacuna seguían libres de recaída después de 18 meses.
0: Pendientes de los incendios forestales, ahora mismo el que preocupa es el de las Hurdes en Cáceres. Se ha reunido el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer seguimiento de la evolución de todos los incendios que hay en nuestro país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, han ardido desde principios de año 262.030 hectáreas de monte y se han registrado 43 grandes incendios forestales. Nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas, ¿qué tal, Aldo? En un inicio de liga en el que la primera jornada arrancó el sábado y se cerrará casi dos semanas después, hoy empieza la segunda jornada y lo hace con el Rayo Vallecano a la vez, que se disputa en Butarque por los problemas en el estadio del equipo vallecano y que además deja a los aficionados del Alavés sin la posibilidad de adquirir entradas como visitantes, algo que ha molestado al club. No es el único partido de hoy. El Getafe se enfrenta al Partizan serbio en la fase previa de la Conference. Con la última hora, Paco Hernández, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Getafe busca su cuarta participación en una fase de grupos en competición europea ante el Partizan de Belgrado. El equipo de Bordalás, concentrado desde esta mañana, sin Juanmi ni Uche por lesión, tampoco están Sancris, Neyú, Javi Muñoz ni Berrocal, pendientes de salir del club. El equipo serbio del Partizan viene acompañado de casi 700 aficionados, partidos declarado de alto riesgo.
7: Muchas gracias, Paco. Además, continúan las presentaciones en el día de hoy. En el Atlético de Madrid presentan ahora su último fichaje, el Cuti Romero, que llega para reforzar la defensa rojiblanca, y también para la defensa llega Joao Cancelo al Barcelona. En unos minutos cerrará su fichaje por el Barça y será presentado con el club en esta nueva etapa del portugués. Eso sí, pendientes de su inscripción para el próximo partido de Liga.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: 1:06, escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dijous 20 d'agost. Hem començat avui el nostre programa xerrant del temps, i ara diré, bueno, tots els dies comencem xerrant de la previsió del temps, és cert, però es veuen alguns canvis significatius. Hem estat xerrant un poc de la baixada de temperatures que s'espera pugui notar-se a Menorca més a partir de demà passat. Baixada de temperatures no significa fred. Hem estat xerrant amb en Jorge Rodríguez, que és portaveu d'Emet, i ens ha estat comentant que, de fet, hi ha algunes coses en què encara notarem bastant de temperatura alta, com, per exemple, a les nits. I ho explicava així, d'aquesta manera.
11: Bueno, pues sí que hemos tenido una situación bastante interesante esta noche. Con esas temperaturas cálidas, con mínimas muy, muy, muy altas. Esto se debía a reventones cálidos, que es aire que asociado a tormentas que están altas, ¿no? Convección de base alta en las nubes y que es ascendente. Entonces pues se va calentando y es muy seco. Eso es lo que hemos tenido esta noche y bueno, pues para los próximos días pues vamos a mantener la masa de aire cálido durante el mañana, pero poco a poco va a ir enfriando.
10: Això també ho notarem particularment aquesta nit. Encara que hi hagi la possibilitat d'aigua, no lleva que se'n vagi de cop la temperatura. Diguem que tornarem a registres més normals, i punt. El que també hem tingut a la primera del nostre programa és el director del Parc Natural de l'Albufera d'Esgreu. Ens hem interessat en saber què tal està patint, diguem, aquest estiu, l'Albufera i totes les espècies que hi viuen. De moment se constata que hi ha un nivell més baix de l'Albufera respecte al nivell del mar, però diuen que està dins de la normalitat. Dins de la normalitat sembla també que es desenvolupa la vida de les diferents espècies a nivell de cria o nidificació, encara que faci més calor. El que sí que ha constatat David Martínez és que, de fet, els registres adverteixen d'un augment encara més destacat a l'aigua que no al mar.
11: Justament ara que tenim una boia que s'està enviant dades diàries i cada dues hores i de manera contínua, sí que hem constatat que aquest augment de la temperatura ha estat progressiva durant tot l'estiu. I sí, trobem que sí que està augmentat, igual que passa en la mar, pues també passa en l'Albufera, que les temperatures tan altes que està havent darrerament pues també està afectant l'Albufera, per tant, estem en les temperatures d'Albufera més altes que anteriorment.
10: Doncs això és el que hem comentat a la primera del programa. Ara fem una pausa i continuem.
12: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Cantria y encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Cantria, hoy y siempre contigo.
13: Gaudir del sabor del formatge amb el Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahon Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
14: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
15: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja a ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
16: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
10: 1:11. Seguim en directe al nostre Avui per Avui Menorca. I avui hem volgut mirar de fer un viatge en el temps fins a la Menorca talaiòtica i també fer un viatge fins a l'actualitat, perquè evidentment és el nostre patrimoni mundial un element que, volem pensar, té el seu pes dins del que són les visites d'aquelles persones que venen aquests dies a Menorca. Avui, per fer aquest viatge, anem de la mà d'Anna Cristina Bravo. És una de les persones que fa realitat NURARC, que és una empresa d'experiències vinculada a la Menorca talaiòtica. Cristina, bon dia.
17: Bon dia.
10: Ara fa uns dies van tenir oportunitat d'escoltar-vos al Museu de Menorca, allà on relleveu de l'eclipsi al llarg del temps. I això m'ha suposat un gran interès en demanar-me, no?, moltes coses, no?, de quina manera al llarg del temps hem emprat el que és el sostre nocturn per guiar-nos, per les nostres pròpies idees o religions o cercant respostes, no?, a les grans preguntes de la humanitat. Fins a quin punt ha tingut pes al llarg de la història o de la prehistòria l'observació del cel?
17: Podríem dir que totes les societats antigues i prehistòriques han mirat el cel per emprar-ho per diferents motius. És ara, bàsicament, que no el fem servir tant en el nostre dia a dia, però societats prehistòriques i antigues han mirat, ja sigui per poder fer, organitzar les tasques al llarg de l'any i així fer els primers calendaris, no? També per, òbviament, guiar-nos i poder navegar, ubicar-nos en l'espai, i també per altres mil raons, com per exemple, fins i tot en matèria política, emprar segons quins esdeveniments, com l'avistament d'un cometa o un eclipsi, per qüestions polítiques, no? Per legitimar un poder o per fer por a la població. O sigui que el cel s'ha emprat per mil coses al llarg de mil·lennis.
10: No puc evitar demanar-te com va ser el seguiment d'aquest darrer eclipsi del 12 d'agost, des d'on no ho vau seguir, què vos va semblar?
17: Bé, hi havia moltíssima expectació, sabíem que seria un eclipsi espectacular, ja que feia més de 100 anys que per aquesta banda del món no es veia en totalitat. Òbviament va ser espectacular, veies? O seria ja fos a la costa o a l'interior, com va ser el nostre cas, que vam portar un petit grup de persones a visitar dins un jaciment talaiòtic, un poble talaiòtic. I d'aquesta manera vaig poder gaudir de l'eclipsi, de totes les seves fases, fer una explicació de què són els eclipsis i com la gent antiga, què pensaven d'ells, mitjançant diversos exemples, i ja enllaçar amb l'avistament del cel nocturn, perquè coincidia amb el pic de les Perseides. I clar, això va fer que poguessin gaudir d'un eclipsi després del cel, de les explicacions que podem fer de les constel·lacions, estrelles, a més a més de poder veure moltíssimes Perseides aquella nit.
10: Hi ha una qüestió que també trobem que és força interessant intentar resoldre, i és a veure si des de que Menorca és patrimoni mundial per la Menorca Talaiòtica, hi ha un públic, és a dir, hi ha gent que ve a Menorca específicament per aprofundir, conèixer més entorn al tema de la Menorca Talaiòtica, o si encara passa, no, que sol ser que hi ha gent que ve de vacances a Menorca pensant en la platja, i el tema de visitar la Menorca Talaiòtica és un mes a mes, que és com que no és el fil argumental primer, no?, per venir de vacances a Menorca.
18: Clar, jo puc parlar des de la nostra experiència amb l'URAC, de la gent que ens ve. Potser altres persones te poden dir altres coses. Per exemple, la gent que està a les casetes de poblats talaiòtics, no? On hi ha un control de visites, com tornen al mes, o Sanavetes Tudons. Sí que parlant amb aquesta gent, sí que sembla que enguany hi ha més visitants, per exemple, a aquests jaciments, perquè són molt importants, són molt coneguts, i potser hi ha més afluència que en altres anys. Però jo crec que la meva percepció és que encara, pel que fa al turisme d'estiu, no ve per això. El turisme d'estiu ve per altres coses, i un cop aquí alguns s'assabenten de que existeix la Menorca Talaiòtica, que és patrimoni mundial i s'interessa. Però encara gent que vingui expressament a veure, a visitar jaciments i a impregnar-se d'aquesta cultura, crec que encara no està passant. I és algo que passarà, no? Perquè se sap que arreu del món hi ha un turisme molt fort que visita indrets que són patrimoni mundial, i això passarà aquí. Però a dia d'avui jo no crec que sigui tan aquesta petjada encara tan forta.
10: Doncs avui hem ratllat entorn al múscul que té la Menorca Talaiòtica, i també del que és la importància de l'observació astronòmica en el transcurs dels temps, que és una qüestió que vam veure molt i visualitzar respecte al voltant del tema de l'eclipsi, i de les que també les que participeu de NURAR, que vau participar d'una interessantíssima xerrada al museu. Doncs gràcies, Cristina Bravo, per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Des d'aquí una abraçada i fins aviat.
18: Fins aviat, gràcies.
10: Nosaltres ara fem una petita pausa i tenim encara més a compartir.
19: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, tomate rosa por solo 3,95 € el kilo, un 20% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, rayada de Menorca por solo 9,95 € el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
20: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
21: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
22: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara a Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per Sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
23: En Menfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio.
24: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: La Ser i la Mar, un espai que us acompanya tot l'estiu i que, de fet, podria fer-ho qualsevol moment de l'any, perquè ens interessen i compartim les dades, la feina que es desenvolupa des de la Fundació Marillas. Ara, dins el marc de l'informe del Mar Balear, han aparegut algunes dades que volem mirar de comentar i compartir i que fan referència a la pesca professional i l'aqüicultura marina. Per ratllar-ne, avui ens hi posem en contacte amb la investigadora, amb la Margalida Montserrat. Margalida, bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Bueno, sembla ser que les dades diuen que el 2025 el que se recueix més o menys empata amb el que s'havia fet anys anteriors, és així?
2: Sí, per el que fas les captures de pesca professional, te referies?
1: Exacte.
2: Exactament, sí. Veiem que amb les captures de pesca professional, la quantitat de peixos, mòduls i crustacis que s'han pescat, s'han recuperat una mica després de mínims en el 2022 i en el 2023.
1: Amb la recapitulació de les dades, pròpiament, què ens està indicant respecte al que és pesca professional?
2: Clar, aquesta disminució de les tones de captures totals respecte fa 20 anys se poden veure a moltíssimes coses. No només vol dir que estiguin baixant els estocs de pesca, sinó que pot ser degut també a temes de normativa, a la disminució de la plata pesquera, a vegades de nova implementació, a quatre màximes diàries que a vegades s'autoimposen els pescadors o a l'organització de productors Sopa Mallorca, per exemple, i també canvis en els costums alimentaris, a lo millor que la gent ja no demanda un tipus de peix sinó un altre.
1: Les captures baixen però augmenten els beneficis. Què passa aquí?
2: Clar, bé, a part de la possible inflació que hi ha en tot, això pot explicar que, tot i que capturar menys peix que fa unes dècades, pues se mantenen els beneficis econòmics que s'obtenen d'aquesta indústria o d'aquest sector, més ben dit. Els pescadors continuen tenint beneficis, sí, tot i pescar menys captures.
1: Quan reiem de pesca professional, hem citat també aqüicultura marina, i aquí també s'han d'incorporar altres pràctiques com el busseig recreatiu, perquè són diferents qüestions. Dins el recull de les dades vull dir que contempleu i separeu el que és una cosa d'una altra.
2: Clar, sí, nosaltres tenim aquest informe Mar Balear, recopila molta informació de molts de sectors diferents i tenim aquesta informació agrupada en diferents capítols i avui hem publicat l'actualització d'aquest capítol que nosaltres anomenem beneficis, perquè aquest capítol recolleix diferents activitats o indicadors econòmics relacionats amb la Mar Balear. I un d'aquests indicadors és de captures de pesca professional, que és aquest que hem parlat ara. Després també tenim dades de l'aqüicultura marina, que seria la cria en captivitat d'espècies d'aigua salada, en aquest cas. I també tenim el nombre de centres de busseig. Per exemple, de l'aqüicultura, per comentar alguna cosa, veiem com també se centra quasi principalment en la producció de peixos, que la producció de mol·luscs està quasi centrada únicament a Menorca. I veiem com els beneficis d'aquesta activitat de l'aqüicultura marina augmenten en els anys. I el que ens ha cridat l'atenció en guany és que els beneficis de l'aqüicultura marina equivalen a la pesca professional.
1: Això tal vegada sí està marcant una tendència. Ens està ajudant a entendre el que pot passar, segurament, si segueix així per als propers anys?
2: Podria ser, això té molt de veure en els hàbits de consum de la gent, en la producció que s'arriba a fer d'aqüicultura, en com se venen aquests productes. Crec que hi ha bastant de factors que poden implicar això a la nostra manera d'elegir els productes com a consumidors, pot ser també.
1: I a més, sempre recordo que heu reiat en moltes ocasions al respecte del que és l'economia blava. És a dir, economia blava s'entén amb tot allò que genera beneficis entorn d'una activitat que està focalitzada en el mar. Una qüestió en la que encara ens queda camí per recórrer i camí per recórrer-ho bé, també.
2: Clar, sí, perquè totes aquestes activitats que estan centrades, que depenen de la mar, perquè els beneficis que ens aporten aquestes diferents activitats, com puguin ser el busseig recreatiu, la pesca professional o l'aqüicultura, en molts casos depèn de que tinguem una mar en bon estat. No podem sempre aprofitar-nos de la mà perquè s'esgoten els recursos, no són infinits. I clar, aquesta economia blava està molt ben balancejada, hem de ser conscients de tot el que mos aporta la mà, tots aquests beneficis que els ecòlegs sempre xerran molt que mos aporta la mà i que són molt importants mantenir també, perquè com veiem obtenim molt de beneficis de la mà.
10: I no obstant, et recordo, per exemple, van tenir ocasió i oportunitat de xerrar amb pescadors, no fa massa temps, i entre que reiaven de lo restrictives que són les polítiques, el tema de les mides i les possibles captures, el tema de l'intrusisme de gent que no respecta les lleis i ve d'altres països a pescar per aquí. Bueno, hi ha tota una llista, podríem xerrar de la puja del preu del combustible, en fi, tot això ens deien els pescadors de Menorca. Bueno, d'aquí 10 anys probablement ja no existirem.
2: Clar, és un sector tradicional que se veu afectat per tota aquesta normativa, per tota aquesta burocràcia també segurament, per competició d'altres sectors i per intrusisme. I clar, això no són les captures totals de tot el que se pesca a la mà. Després hi ha els pescadors recreatius, que això ja és molt més difícil de quantificar. Nosaltres tenim ara les captures de peixos de pesca professional, que això està molt ben quantificat, que com tu has molt ben dit, tenen unes quotes i unes talles molt específiques, que els pescadors saben i respecten molt perquè saben que d'això depèn del que pescaran els pròxims anys, també. Sí, clar, tenim aquesta responsabilitat de cuidar molt el nostre territori, sobretot quan està reconegut com un territori d'un alt valor ecològic i també en totes les altres qüestions que això implica. I sí, per això hem de cuidar-la, per seguir obtenint els mateixos beneficis, com hem vist. I també veiem que en el cas de les captures professionals, tot i baixar les captures, s'obtenen els mateixos beneficis que pescant més. Això també és molt interessant. Com veure que, a la millor, certes restriccions ens permeten seguir obtenint els mateixos beneficis. Això és un poc el nostre objectiu, fer una diagnosi de l'estat de la mà balear, intentant recopilar la major quantitat de dades possibles que tenim, ja siguin econòmiques, com és en aquest cas, més socials, més ecològiques, per intentar veure on ens trobam i, com has molt ben explicat, estem contínuament actualitzant aquests indicadors tan aviat o tan regularment com podem. Les dades són molt importants perquè ens permeten veure on som, què podem fer, cap on volem anar, d'on venim també, i això és molt important, fer que no només sigui una fotografia, sinó veure l'evolució. Si les mesures que prenem donen els resultats esperats, si fa falta prendre mesures, i això és molt valuós.
10: Avui hem xerrat amb la nostra convidada. Volem agrair a Margalida Montserrat que ens hagi acompanyat avui al nostre programa. Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
3: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
4: Noche en Vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alayor. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en Vela en Alayor, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alayor. Visita alayor.com.

Bon dia, amics. En el món de la història de la música es troben moltes cançons que han estat molt versionades. És a dir, que ha agradat i que al llarg dels anys molts altres músics l'han anat cantant, interpretant, com poden ser les músiques clàssiques o moltes d'altres, però a vegades hi ha cançons que l'han versionat de maneres molt estranyes. Llavors, ens trobàvem en les cançons de Beatles, que són una de les cançons més versionades, les cançons de Beatles. Concretament, avui ens aturarem amb una versió de la cançó All My Loving. La cançó All My Loving, que els Beatles la van escriure l'any 1963, i de llavors hi ha hagut moltes versions. Jo diria que incomptables, perquè segur que hi ha moltes versions que nosaltres no podem comptabilitzar, no? Però, entre les més curioses, hi ha una versió heavy metal, que van fer el grup Halloween, que va ser l'any 1999, o també la versió d'aquesta cançó en jazz, que va fer Amy Winehouse, o també, molt peculiar, la versió que van fer l'any 1992, un grup espanyol que es deien Los Manolos. Nosaltres avui no escoltarem a cap d'aquests, sinó que escoltarem un grup menorquí que en aquell moment, el mateix any que van gravar els Manolos, van fer la mateixa versió, imitant a Los Manolos. Era l'any 1992 i el grup que va versionar All My Loving eren un grup de migjorn que es deien Siboney, on cantava el mestre Colau, cantant actual del grup de Vinigaus Band, entre altres. Llavors, anem a escoltar avui la versió que van fer l'any 1992 a Siboney d'aquest clàssic de Beatles, All My Loving.

0: I amb aquesta versió d'aquest tema de los Beatles, ofert per Siboney, el que fem és mirar de preparar-nos el moment de mirar com està la situació al mar, a la costa. Avui la cosa està realment complicada per poder navegar, o sigui que demanem especial precaució. AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ens recorda que al nord de Menorca tenim component 3 a 4, sud-oest, anirà passant al llarg del dia 4 a 5, tindrem ratxes fortes o molt fortes associades a possibles tempestes. Hi haurà maró, augmentat localment a forta maró, també amb possibilitat de pluges i tempestes. La situació es repeteix tant a la costa sud com al canal de Menorca i hem decidit anar a escollir, sempre ho fem, una platja. Avui anem a Arenal d'en Castell. Cel tapat avui, vent moderat, poc onatge, l'Arenal com a tal. Tenim 37 graus de temperatura, 37 graus, una sensació tèrmica de calor forta i la temperatura de l'aigua ronda els 30 graus. L'índex de radiació està en 8 i els avisos que existeixen són a totes les costes, tant per pluges com possibilitat de tempestes, per alta calor i també per rissaga.
1: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
2: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
3: Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
1: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así, durante todo el 2026, el Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
6: ¿Qué es esto?
7: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá. Al mundo de los vivos, para siempre.
7: ¿Cómo pongo fin a esto?
8: No estás sola.
0: Sí, és tot el que sembla. És una de les pel·lícules que avui ocupa la nostra cartellera i és de por. Uf, de quina por. Obrim aquest temps que dediquem a repassar quines són les novetats cinematogràfiques que arriben a la gran pantalla, als cinemes OCIMAX. I tenim, a mans del CT Art, la veritat és que no únicament pel·lícules, sinó que reirem avui de sèries i d'altres qüestions. I arrenquem precisament amb aquesta, ho podíeu ja sentir. Insidious, fuera del más allá. El cert és que estem xerrant d'una pel·lícula que ja va tenir una precedenta amb el mateix títol, de manera que veiem el que sol succeir amb les pel·lícules de terror, les bones pel·lícules de terror, que aconsegueixen ser veritables sagues. Com dèiem, obrim aquesta cartellera de cinema amb la tornada d'aquest clàssic de terror contemporani. Insidious, la saga torna a les seves arrels sobrenaturals amb una història que vos deixarà enganxats a la cadira. En aquesta ocasió, una nova protagonista s'haurà de trobar cara a cara amb aparicions misterioses que van molt més enllà dels típics fenòmens d'encantament. El mal troba noves escletxes en la realitat quan un trio d'assetjadors s'infiltra en un tranquil barri residencial. Això obligarà una nova família a endinsar-se en el pla astral, on descobriran una veritat que fa por. El més allà està començant a sangrar en el món real. Terror en estat pur.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
0: I passem d'aquesta a d'altra de les estrenes que arriba aquests dies als cinemes.
8: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía. Y ha acabado trabajando a las órdenes de su padre en la investigación de una operación de tráfico humano.
9: ¿Y por qué abandonó el Reino Unido?
8: Aquí se acaba el expediente.
0: El que tenim, el que arriba, si vos agrada l'adrenalina, les conspiracions, no vos podeu perdre la gran estrena de la setmana, El Motín, protagonitzada pel rei de l'acció, Jason Statham, que l'hem trobat, bueno, no sé, a les principals i més importants pel·lícules d'acció dels darrers temps. En aquesta trepidant pel·lícula, Statham interpreta Cole Reed, després que el seu cap, un industrial multimilionari, sigui assassinat just davant dels seus ulls, en Cole es veu obligat a carrer injustament amb la culpa del crim. Per tal de netejar el seu nom, haurà de fugir de la llei mentre intenta desemmascarar una perillosa conspiració internacional. Acció sense treva.
10: Se nos está acabando el tiempo.
11: Aseguraos de que Cole Reed no sale del barco con vida.
10: Está atrapado.
0: Bueno, ja tenim un poc de tot. Tenim un poc de terror, tenim un poc d'acció i, bueno, cinema, si vos agrada la varietat, anem a fer un repassó de les altres pel·lícules que podrem trobar en cartellera aquests dies als cinemes OCIMAX de Mau. Reiem sempre de pel·lícules, però no volem tampoc oblidar que també hi ha òpera d'estiu. Andrea Chenier és una oportunitat única per gaudir d'aquesta gran òpera en versió original subtitulada en espanyol. Té un passi avui a les 7:30. També tenim la pel·lícula que destacaven com a serena la passada setmana, al final de Oak Street, que està agradant bastant. És una trepidant pel·lícula d'aventures per majors de 12 anys, allà on també hi ha aquest punt d'irreal, allà on una família s'hi troben que fa com una mena de bot en el temps i de cop i volta el seu barri s'omple de dinosaures. El último mono, una comèdia espanyola per riure i passar una estona desconnectant totalment de tot. Per als més petits de casa, La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula. És la posta clara que tenim aquests dies per aquells que han seguit les aventures d'aquests gossos que tenen la capacitat de resoldre moltes coses, però que en un cop determinat resulta que van a parar, mira, també quina casualitat, nou, amb un món ple de dinosaures. I ja que estem ficats amb el repassó, no vos podem perdre aquestes altres dues pel·lícules de les destacades de la cartellera. Spider-Man Brand New Day continua sent el gran referent del moment, no únicament a les sales OCIMAX, sinó tot arreu per allà on passa, està batent rècords a nivell de taquilla. I això, la veritat és que és una molt bona notícia per al cinema i també, com no, per als seguidors dels personatges de Spider-Man i de Marvel en general. També hem de destacar una epopeia d'aventures molt mediterrània, l'Odissea. Grans actors i actrius al voltant d'aquest film de 172 minuts per no aixecar-te de la cadira i gaudir-ne fins al final. Doncs això ha estat el repassó que han fet de les principals pel·lícules que podem trobar al cinema, però ja sabeu que no convidem sense abans comentar el que duen també les plataformes.
12: Toast to progress.
13: I think a toast to us.
14: Hi, the Ardacres.
15: Welcome to the future.
0: Si vos voleu quedar al sofà de casa perquè l'aire condicionat vos funciona a la mar de bé, doncs també, podeu estar. Les plataformes de streaming venen molt fortes aquesta setmana. En destaquem, només per destacar, un parell d'estrenes. A Movistar Plus arriba Los Hard Duck Tray, un apassionant drama d'època ambientat al Yorkshire de 1890 i basat en les novel·les de C.L. Skelton. La sèrie narra la increïble ascensió d'una família de classe obrera que, després d'un accident laboral que els deixa en la ruïna, ho aposta tot per a un negoci d'alt risc. Però saltar a l'alta societat no serà fàcil. Els servents coneixen millor el protocol que ells i l'èlit no els hi posarà les coses gens fàcils. Són dins, no sé si dir, la moda de les sèries allà on l'època d'altre temps és com que permet que s'enganxin els televidents. I canviem ara de plataforma, anem a Netflix, també amb altra cosa ben diferent.
13: Los Outer Banks, el paraíso en la tierra. Y este soy yo, John Booker Rowlett. Y aquí es donde vivo, donde o tienes dos trabajos o tienes dos casas, dos tribus o una isla. Esta es mi pandilla, la clase trabajadora que se gana la vida limpiando mesas, organizando excursiones, y nuestra misión este verano es pasárnoslo bien, sin parar.
0: Bé, aquesta sèrie, la dels Outer Banks, ja té un cert recorregut. La famosa sèrie juvenil d'aventures i recerca de tresors arriba al seu gran desenllaç final. Després d'una quarta temporada plena de misteri i canvis d'enfocament molt emocionants, acompanyarem per darrer cop els Pokes a Carolina del Nord per resoldre tots els seus enigmes, els amors prohibits, les rivalitats. La cinquena temporada ja arriba a Netflix.
13: Oye, sé que suena a coña, pero me da que se fue con 400 millones en oro.
14: Vamos a forrarnos, Pope.
13: ¿Listas para ir a por el botín?
0: Amb Outer Banks i el nostre pas per Netflix, ja veu, s'han fet el recorregut de la setmana per la nostra cartellera. Ara vosaltres gaudiu en gran pantalla o en petita i mos hi retrobem la setmana que ve.
16: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
17: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
18: Y ahora busco el pasado.
19: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
20: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
21: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
22: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
23: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
24: La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Ferreries desitja ferrerienques i ferreriencs, amics i visitants, un gloriós Sant Bartomeu. Que el visqueu amb molta alegria, amb seny i responsabilitat, respectant sempre els protagonistes de la festa a cada moment. Ajuntament de Ferreries.
25: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
26: Búscanos en beds.es.
0: Anem a tibar un poc damunt del camp de Menorca. La situació que anem arrossegant al llarg de tot l'estiu no fa precisament bo. Per aquí se'n té que encarregar de que funcioni l'hort, la terra, els conreus, o que vagi bé amb els animals. Saludem a Margalida Llambies, de Unió de Pagesos. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Un estiu aquest que fins al moment almenys està resultant ser, entenc, particularment difícil per el fet de la calor que du, tant per animals com per conreus?
1: Sí, bueno, pots animar els més encara perquè, clar, estan acostumats a fer calor, a fer dues setmanes, no, però no a fer dos mesos seguits, però no ets animals ni nosaltres, crec, tant de calor seguida. Però, bueno, el que és pas conreus, bueno, fa el que ha de fer, vull dir, van agafar el que van cuir el cereal per maig i juny, i el que ha quedat a rostor i és el que se'ls va casar, estan aprofitant d'acabar de fer net per quan vinguin les pluges començar a sembrar per pastures per la tardor.
0: Precisament perquè sabem quina és un poc la situació del tema dels aqüífers, se n'ha reiat molt un poc entorn a la gestió present o les mesures que s'han de prendre, i s'enxerra de grans consumidors i s'apunta al tema de l'agricultura i es recomana també que es passi cada vegada més a fer conreus de secà. Però, comentaves, Margalida, en certa manera Menorca ja apunta cap aquí, no?
1: Sí, clar que sí, per dos comptats. No tothom té aigua que seva, i la gent qui no podrà regar ja, de fet, pues aprofita les pastures de tardor i hivern, i ja ningú, si no tens aigua, no se li ocorreix sembrar blat d'indi ni segons quines llavors que no podràs regar, vull dir, directament ni te naixerà. La gent ja de sempre som de secar. Hi ha algunes finques que sí que pot ser tinguin aigua, però poques, no sé, 70-80% segur que són tot secar. Vull dir, si tens sort i les pluges t'acompanyen, fas una bona anyada i si no, pues, en fas menys, però ja de sí, ja sempre han aprofitat les llavors primer autòctones, després els cereals que pensis que són cicles curts, que si no plou tant dins a final de temporada te faran, bueno, no te faran el mateix, però no patiran tant, però bueno, ja està controlat la cosa.
0: Algunes veus, deien, o proposaven també que tal vegada a futur hauríem d'anar pensant a veure si no se fes un aprofitament d'aigua depurada per als animals, però l'aigua depurada per als animals a dia d'avui entenc que és inviable, no?
1: Jo crec que és un poc mal de fer, perquè si ja, per exemple, la depuradora de Mercadal ja per regar ja costa, no vull pensar, bueno, per consum dels animals, l'aigua ha de ser clara i neta. No li pots donar aigua dolenta, vull dir, a més que pot ser perjudicial per la salut, vamos, els animals pot petar. Vull dir, l'aigua ha d'estar aclarida, vull dir, no sé si ni siquiera per regar ja segons quines depuradores ja se poden aprofitar, quanti més. Però, bueno, la tecnologia avança i a lo millor d'aquí 10 anys ho veurem, eh? Jo no nec res.
0: Plegat ara, entenc que per la situació i la circumstància que estem viscant aquest estiu, molt pendents de veure els canvis que puguin arribar a nivell tema de meteorològic en aquestes properes hores.
1: Sí, mirant el cel. No ens en tinc cap tro, però avui de matí, la matinada, ha fet, potser ha fet mig litro o un litro, però bueno, que ja s'ha evaporat, eh? Vull dir, en la caloreta que encara fa, ja no se nota, ha fet quatre gotes, semblava que eren de terra i tot. Però estem mirant, perquè sembla que cap a demà i dilluns que igual sí que fa una ruixada, però bueno, esperem que ho faci moderadament i que ho faci a poc, almenys, que no ho faci maig.
0: Ja per acabar, un estiu com el que hem tingut en aquest 2026 fins al moment és un greuge econòmic per les finques, precisament, que han de mirar de compensar el que implica tanta calor?
1: Bueno, no, en principi l'alimentació serà la mateixa sense calor com no, els podem baratar qualque cosa, però fiam de la país que han pogut recollir, bueno, ja veure el que necessiten, la qüestió és que tinguin aigua sempre i que no es deshidratin, però com qualsevol de nosaltres, vull dir, s'ha de tenir un pot de cura i revisar que tothom tingui les beurades plenes, que no pateixin, però bueno, estem controlant la situació de moment.
0: Margalida Llambies, des de Unió de Pagesos, gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
0: Thank you. Repaso de las farmacias de guardia que podremos encontrar abiertas hoy en Menorca. Como siempre, destacamos tres. Comenzamos por la zona de Levante. Farmacia Grandío García, en la avenida Bebeslloy 16 de Mount. En la zona centro, en Mercadal, Farmacia Martínez y Riu de Bets, carrer del Mig 22, Mercadal. Y una más, vamos a la zona de Poniente. Farmacia Plaza Nova 2, Ciutadella.

0: torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre a Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
1: Sensacions. Toni Salvador.
2: Hola, una salutació molt cordial des del mini espai Sensacions a tots els oients de Ràdio Menorca Cadena SER. Stan Getz, aquest famós saxofonista estatunidenc, es va juntar en el seu moment amb el guitarrista brasileny João Gilberto, i tots ells, acompanyats d'un pianista extraordinari i un compositor que es diu Antonio Carlos Joven, van interpretar aquella famosa Chica de Ipanema. També ens acompanyaran Nastro Gilberto. És una de les peces més fonamentals